0: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
1: Ens n'hem vingut fins a Castellà per conèixer com es preparem per a celebrar el 9 d'octubre. Serà este divendres, no, el següent. I hi ha diverses activitats, una d'elles, la nostra convidada ens parlarà sobre la mateixa. Salude a Judit Seva, ella és regidora de Joventut. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I és que ja ho teniu tot enllestit per aquest 9 d'octubre, que sobretot al parc del matí, al parc municipal, per als més menuts i també joves, què teniu preparat?
2: Pues en Castellà, des de Castellà Jove, hem preparat una jornada de jocs tradicionals a partir de les 11:30 en l'esplanada del Parc Municipal. Hem volgut recuperar un poc la tradició, no? I que els xiquets coneguen els jocs els que jugaven els nostres pares i els nostres avis, que per desgràcia s'han perdut aquests jocs i bueno, pues volem que els xiquets els coneguen.
1: En els jocs, no sé com es diu així en castellà, però com l'enxanc, la corda, no sé si van per ahí o són altre tipus de joc.
2: Sí, bueno, l'enxanc a mi crec que en queda un poc, també, però sí, pues la corda, carrers de sacs, el mocaoret, l'oliva salta per arriba, jocs que jugàvem en els patis del col·le que s'han perdut.
1: A partir de les 11:30 fins a quina hora aproximadament?
2: Fins a la 1:30, a les 2.
1: Per als xiquets i les xiquetes, a partir d'alguna hora en concret o que vagin tots?
2: Edat, es refereixes? Sí. No, està obert a totes les edats, tots els xiquets que vulguin participar i passar un matí de jocs i diversió, doncs ahí els esperem a tots.
1: Això serà a les 11:30 del matí, però a les 10 d'alguna manera Castellà ja enceta la jornada festiva amb música, no? Hi ha un passacarrer.
2: Sí, a les 10 tenim el passacarrer del grup del Sogai.
1: Que farà aquesta volta musical i per acabar, bueno, també hi haurà preparada una paella per a celebrar el dia, no?
2: Sí, una paella gegant que este any, bueno, cada any és el donatiu del preu de la paella va per a una associació. Este any li ha tocat a Despertar i, bueno, crec que el tiquet val 4 euros i pot comprar-se en l'oficina de turisme i en la Casa Cultura.
1: Si volen participar i fer-se donatiu i també assaborir la paella. Ja per últim, Judit, suposo que una invitació, no, perquè vagin els menuts a aquest joc i també tota la ciutadania de Castellà a celebrar aquest 9 d'octubre.
2: Sí, convidar a tota la gent de Castellà i dels voltants que vinguin a passar en nosaltres un 9 d'octubre pues, ple de jocs, de tradició, de música i, com no, de paella.
1: Moltíssimes gràcies i que vagi tot bé.
2: Igualment, moltes gràcies.
3: Bar en Cocentaina necesita cocinera y camarero con mucha experiencia. Interesados, llamar al teléfono 698 20 70 98.
1: I arribem a este punt amb ritme.

amb Tito Pontet i Bailalo. Ens encaminem a la una del migdia, on arriben les notícies, i després de nou estarem amb tots vostès.

0: Castellón. Pero bueno, sí, es un equipo, son equipos, normalmente son equipos muy asociativos, equipos de buen pie, gente joven, y se nos suelen dar bien, pero bueno, que al final cada filial es un mundo, no tiene nada que ver, yo creo, que un Castellón con lo que era un Barça o un Valencia. Al final cada rival es un mundo, y bueno, lo que te digo, vamos ahí con la intención de sacar los tres puntos que son vitales para nosotros.
1: Important i se tindre que guanyar. Jagoba sí que va reconèixer que la Copa Profe es fa molta il·lusió. És de veres que la Copa es fa molta il·lusió, i el dilluns sabrem el rival que pot tocar. De moment pot tocar un segona divisió o un primera ref. Així és que això jugarem seguríssim en el Coll, això està clar, i el bo que té aquesta eliminatòria és que ja després ja tocaria un altre en major envergadura. I a veure si tenim
2: sort. Ahí está el caramelet.
1: Ahí sentim. No serà el caramelo, ja. Però ja serà... Bueno, ara pot tocar el Mallorca, per exemple. El primer equip del Mallorca, o l'Eldense, o un derbi xulo. Bueno, que serà
2: una... L'Eldense de Leo Messi.
1: L'Eldense de Messi, mira, ho diríem així. Ja. L'Eldense de Messi contra... Bueno, si toca un home fàcil, el millor.
2: Sí. Ho anirem contant en Ser Deportivos, que el dilluns de nou tornaràs als Estats Units, si l'actualitat ens deixa, també.
1: Sí.
2: I aquest cap de setmana, a les 12:15,
1: Carrusel
2: Deportivo, contant des de Mallorca.
1: De Mallorca, sí, les altres continuen igual. El Patí del Collam té dos partits, però està jugant fora a Lliga Catalana, les lligues habituals, vamos, que està ja tot en marxa.
2: Ismael, que ens anem ja, que ens estan demanant pas perquè volen dir les estrenes de cinema, i Virgilio, aleshores ens anem ja. Així que moltíssimes gràcies per tots els minuts compartits en esports, en Oipurell al Coll.
1: Moltes gràcies a tu. Adeu.
2: Nosaltres anem amb la recta final del programa, Arriba al Cinema.

0: Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
1: Bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
2: Hola, Paco.
1: Molt bé.
2: Com... bé, estem bé.
1: Estem més o menys encès, no? Sí. A veure, què anava a dir-te jo? Esta setmana que tenim tres, no?
2: Està bé. Sí, bueno, tenim realment dos pel·lícules, més una de dibuixos, que, és, però... que sol ser habitual, sí. En lo que a mi m'agradaven de crio i no n'hi haven, i ara totes les setmanes n'hi ha una nova, no?
1: Ara és al revés.
2: Sí, m'han dit en el cine que, per exemple, La Isla Encantada, que era la Isla Olvidada, perdó, que era el llarg de DreamWorks, que no ha acabat de funcionar, no, no. És una cosa molt rara. Bueno, és que ara, esta setmana és molt difícil que funcione qualsevol pel·lícula, perquè tot el món va a veure la
1: Bola Negra.
2: La Bola Negra, que després parlarem un poc d'ella, i m'esperareu uns quants dies a que jo la puga veure.
1: Exacte.
2: i ja la comentem, per donar la meva opinió, i tu sí. Tens que donar la teua, evident, també, és a dir, a veure què és lo que explica el fenomen de la pel·lícula de, com es diuen, Los Javis, no?
1: Los Javis.
2: Ambrosi
1: Javi,
2: i Calvo.
1: No sé què.
2: Eren parella i ja no ho són.
1: Estaven enfadats,
2: sí.
1: Bé. Anem a escoltar un fragment de la primera de les pel·lis que tenim esta setmana, ¿vale? Des d'estrenos.
3: Seguro que tienes preguntas.
4: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
3: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
1: Mare.
2: Bueno, ja t'he comentat que hi havia dos pel·lícules, les dues tenen molt atractiu, sí. Per diferents raons. Esta es diu, com heu escoltat, Verity, La sombra d'un enganyo, que dirigeix Michael Showalter, que no el conec, sí que sé que té 56 anys ja, ha nascut en Princeton.
1: Princeton, Virginia.
2: No, New Jersey.
1: Ostres, no? A la Universitat de Princeton.
2: Sí,
1: superprestigiosa.
2: Ha nascut en Princeton, és un thriller de suspense psicològic i que té un cast veritablement interessant, Anne Hathaway, que l'han vista...
1: Està treballant moltíssim, aquesta
2: xica. Aquest estiu l'han vista en quatre pel·lícules, totes estimables, bueno, quasi estimables. Sí. Va protagonitzar The End of Oak Street, una pel·lícula que va estar molt bé, va protagonitzar L'Odissea, sí. I va fer de Penélope i El diablo se viste de Prada, que és tot un èxit, la 2, i aquella cosa tan rara que es deia Mother Mary, per

0: Por tanto, un estilo maravilloso de Anne Hathaway. Anne Hathaway que interpreta a Verity. Ahora pues diré que más o menos, sin intentar desvelar absolutamente res, y menos en un thriller, ¿no? Y de suspense como es esta. La compañera de Anne Hathaway es Dakota Johnson, que interpreta a Lowen, que es una ultra escritora, y Josh Hartnett es el que interpreta a Jeremy Crawford, que es el marido de Verity Crawford, que es Anne Hathaway. La historia es la de dos escritores, una de molt èxit, Verity Crawford, i altra que passa molta fam, que és Lowen Ashley, que, bueno, ja sabeu que ho hem dit abans, en Hathaway i Dakota Johnson. De cop a repent, Lowen Ashley recibís la cridada del marit de Verity, que és Josh Hartnett, que li diuen Jeremy Crawford, oferint-li a completar una sèrie de llibres molt exitosos que havia iniciat la seva dona, que com a conseqüència d'un accident està en coma. A partir d'ahí ja no podem dir res més. Sé que la novel·la en la que es basa Verity és de Colin Hoover. Este de té 46 anys i ha nascut en Sulphur Springs, Texas. És una escritora de molt èxit i al cine ja van adaptar en el seu moment una pel·lícula que es deia Romper el Círculo. No sé si el sona, que era un drama romàntic, i ja el dic, que Verity és una pel·lícula que per a mi té molts atractius.
1: Molt bé, bueno, sí, els actors i tal. Sí. Bueno, Dakota Johnson, filla de Don Johnson.
0: Sí, la filla.
1: I la Melanie Griffith.
0: I la de...
1: No, la mare qui era, no.
0: De Dakota Johnson, és filla de Don Johnson, i la mare ara no sé qui és.
1: Jo crec que no sé si era la Melanie antes de quedar-se en Banderas.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Però dir-te que Dakota és la de les sombres aquelles de Grey.
1: Ah, sí,
0: com era,
1: les sombres de Grey. 50 sombres de Grey.
0: Bueno, pues...
1: Ara anem a escoltar un tràiler de la segona de les pel·lis, però no l'hem estat escoltant i no parlen.
0: No parlen. Ara, esta pel·lícula és important.
1: Esta té, la veritat és que té molt això. Vamos a contar la música.
0: Me gusta.
1: La mones un poco ahí. Apareix una película de Alejandro Iñárritu.
0: Efectivamente, ahí está.
1: Estoy viendo un poquito lo que dice en el tráiler. Director de Birdman y El Renacido.
0: Sí.
1: El D-Way Shaw. Y bueno, pues apareix Tom Cruise, ahí está.
0: Sí, bueno,
1: bueno, pues ya comencem, sí. Perquè va sentir la musiqueta i no tindré diàleg.
0: Digger és el títol d'esta pel·lícula d'un director importantíssim, Alejandro González Iñárritu, de 63 anys, nascut a Ciudad de México, no? Bueno, Iñárritu, que ja ho has dit tu, has avançat moltes pel·lícules d'ell, no? Amores Perros, en l'any 2000, va ser la que el va donar a conèixer, 21 Gramo, que és el que pesa l'alma, el que pesa l'alma, en 2003, Babel en 2006, Beautiful, que era de les primers treballs importants de Bardem als Estats Units en 2010, Birdman, que va guanyar l'Oscar en 2014, i sobretot El Renacido en l'any 2015, amb Leonardo DiCaprio,
1: que també va guanyar l'Oscar.
0: Efectivament, del Renacido, que jo vos vull dir una cosa, és dir, una cosa que siga original, que no l'hagin dit molt per ahir. El Renacido no és ni més ni menys que un remake de una pel·lícula que es deia El hombre de una tierra salvaje, que jo la tinc en la meva videoteca original, que va interpretar en Espanya Richard Harris i que va dirigir Richard C. Sarafian. És una pel·lícula que té molt prestigi, que va aparèixer també John Huston en la pel·lícula, i que Iñárritu va fer després el remake amb Leonardo DiCaprio. Si la podeu pescar, és que us acaba de descobrir coses més raretes, pues es dia, repetisc, El hombre de una tierra salvaje. Este Digger està interpretat per Tom Cruise, per Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, este Warner, i la pel·lícula té molt interès. Ara vos conté, és una sàtira brutal, és una sàtira també estrident, molt exagerada, no? En la que a veure si sabeu a qui vol retratar.
1: Amb un tal Donald Trump.
0: Efectivament, no? Vol retratar a Donald Trump, perquè es tracta de que l'home més poderós del planeta, se suposa que pot ser el president dels Estats Units, doncs desencadena desencadena una auténtica calamidad en el planeta, que está relacionada, que está relacionada en el, ¿cómo es digo eso?, en el cambio climático.
1: Ah, vale, vale.
0: Como consecuencia de devaneos que té este personatge en fer coses per les Antàrtides i per les Àrtides, no? Àrtides i Antàrtides, no?
1: Ja anem
0: centrant el personatge. Després ell s'embarca en una frenètica, anem a dir, i desaforada missió per a demostrar al món que ell és l'autèntic salvador del planeta.
1: És tal qual, eh? Sí. No?
0: Bueno, pues esta es Digger, una pel·lícula que té un interès per a mi bàrbaro, igual que l'anterior, que Verity.
1: Vale.
0: Estes són les dues de la setmana.
1: Que és super raro, no?, el fet de que Tom Cruise, no?, haiga trencat un poquet ixe paper de supergalant o d'héroe d'acció, i així apareix que està super gordot. Bueno, és un poc el Donald Trump, no?, la cara desfigurada, no?, fa ahí, no?
0: Jo entenc que n'hi han maneres i moments en la vida en què si Tom Cruise, que és un estereotip dins del món de la interpretació, rep la cridada d'un director com Iñárritu, que és un tipus molt especial, que ja va aconseguir que el de Birman, ara vull dir el nom quan em vinga a la memòria, que ja va aconseguir que l'actor de Birman renaixquera i estiguera nominat als Oscar, pues ell diu, ostres, que...
1: Ah, sí, Michael Keaton.
0: Michael Keaton, raó, efectivament. Sí, sí, fíjate si era fàcil, té el mateix apellido que Diane Keaton, sí, i que Buster Keaton, o Buster Keaton, no? Pues ja, jo suposo que és per a Iñárritu el que ell acceptarà un paper tan diferent. De fet, els actors, les crítiques que aquesta pel·lícula ha rebut, sobretot en els Estats Units, el que ha rebut no la pel·lícula sinó Tom Cruise, van des de que és una calamitat total la seva interpretació a que és una meravella de meravelles. Estem parlant de premsa com Variety, per exemple, no?
1: Que no Verity.
0: Que no Verity, Variety.
1: M'ha vingut ahí el joc de paraules.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs aquestes són les dues pel·lis i, com he dit, una tercera de dibujitos, que bueno, que també hi ha que fixar-se en ella.
2: La cantora servia para unir a toda la comunidad.
3: Vincent, nuestra labor consiste en proteger
4: a todas las criaturas del océano.
2: Solo quedó una ballena cantora.
5: Yo no soy ese. Aún no puedo cantar.
6: ¡Espera, Vincent! ¡Todavía estoy aquí!
1: Sempre que veig això és Buscando a Nemo, enseguida.
0: Sí, bueno, i Buscando a Nemo, i sempre és el mateix tema, perquè esta leyenda de la ballena cantora, que bueno, que és el títol és bonico, no? Que dirigixen Pavel Rubos i Steven Majauri o algo per l'estil, que no s'havia sentit mai. És una producció alemana entorn a una ballena que li diuen Vincent, que queda huerfanito, i que el pare de la ballena era la ballena cantora. La ballena cantora emitia una cançó que feia que els oceans estiguessin en pau i en calma. Al quedar-se orfan Vincent i dir, ostres, i ara jo que no sóc cantor, a veure ara què passa, no? Bueno, apareix l'enemic de turno, que li diuen Leviatán, i Vincent tindrà que enfrontar-se a Leviatán, i aquesta és la historieta d'esta ballena cantora. Bueno, bé...
1: Alemà has dit?
0: Alemana, sí.
1: Animació alemana.
0: Sí, jo el que sí que penso és que la gent encara té pendent la Isla Olvidada per davant d'esta ballena cantora. No sé si estaran condenades. Claro, no sé si estaran condenades les dues al fracàs o què.
1: Però bueno, bé, sempre està bé tenir aquesta opció per als més menuts i per a tota la família, perquè a més són sempre sentiments ahí molt bonicos, és que reflejen aquestes pel·lícules. I ara ens queden uns 5 minutets aproximadament, un poc i un mes, i vols que parlem de...
0: Jo més que de la bola negra, perquè com la bola negra anem a parlar molt temps d'ella, i a més tenim que intentar o remuntar o desmuntar les teories del nostre jefe, no?
1: De Bollero.
0: De Bollero. Nosaltres us adherirem, no? Igual pot ser això. Bueno, jo el que volia, sí, parlar de Gonzalo Suárez. Gonzalo Suárez, el gran director espanyol nascut a Oviedo en l'any 34, i va morir el 29 de setembre als 92 anys. Jo, Gonzalo Suárez, és un director que l'he seguit moltíssim. És més, tinc en casa una col·lecció d'un projecte molt conceptual que es deia Les 10 pel·lícules de Hierro.
1: Ostres.
0: Que bueno, eren fer unes pel·lícules que m'imagino que només eren per ell, però que jo vaig comprar moltíssimes, perquè a veure's, es van a començar per una pel·lícula que es deia Ditirambo. Ditirambo l'interpretava el propi Gonzalo Suárez, era una espècie d'agente secreto raro, no?
1: Ostres, que raro.
0: En l'any 69 va continuar en Aom. Aom era un xillit que distribuïa el món, imagina't, de l'any... Esta crec que era, no sé si era la segona o la quarta, no us les vaig a dir en ordre perquè puc perdre. Vale. Després va fer l'estranyo caso del doctor Fausto, també estranyíssima, però mira que cosa més curiosa, per a seguir amb la sèrie té la idea de contratar a Víctor Manuel i a Ana Belén recient casaets i una parelleta, bueno, una parelleta que tot el món nos agradava, sobretot sí. Ana Belén, una xiqueta boníssima en aquella època, i ara també, que
1: sí,
0: consta.
1: Sí, sí.
0: I va fer una pel·lícula que es deia Morbo.
1: Morbo.
0: Morbo, per el títol, tenia un èxit enorme, no? És dir, era una pel·lícula rara. És una parella que se'n va de viatge de nòvios en una caravana i comencen a acosar-los, no? per l'entorn. Després de Morbo va fer la pel·lícula El diablo con amor, repetint a la parella, a Víctor Manuel i Ana Belén, i la sexta pel·lícula, tenia que ser 10, però en la sexta es va acabar, es deia La loba i la paloma, en l'any 74, es van acabar les 10 pel·lícules de Hierro amb Carmen Sevilla i Donald Pleasence.
1: Ostres, Donald Pleasence.
0: Sí, luego,
1: quina parella més estranya.
0: Sí, hem vist, claro, com eren les pel·lícules eixes totalment estranyes. Mm. Si en voleu veure alguna, ni jo en tinc moltes d'aquestes pel·lícules de Hierro.
1: I per què dia de Hierro, i xina?
0: Perquè li se va ocorrer a ell, a dir, aquestes són pel·lícules dures que les veureu, les veuré jo i els meus acòlits. Saps quina pel·lícula va interrompre la sèrie? L'adaptació de La regenta, en l'any 74, fent ment Paperella, La regenta, que la van veure en el cine Colón. Ahir es va interrompir la... Després ell va tindre molt èxit en pel·lícules com Epílogo o Remando al viento. En Remando al viento tenia o contava en una parella genial, Hugh Grant i Elizabeth Hurley. I parlava de en el lago este de Suïssa, parlava de la gestació, de la creació del personatge de Frankenstein per part de Mary Shelley. No? També va fer El detective i la muerte, i en definitiva que té una carrera que està marcada per el seu carinyo a ese món raro, estrany, quasi surrealista en algun cas, per una imagineria visual fora de lo comú, fora de lo normal, i per un amor a la literatura brutal. Ell era tan bon escriptor com a director. Jo crec que Gonzalo Suárez era uno dels més grans, si no, jo la meva pel·lícula quasi preferida d'ell és El detective i la muerte. És una pel·lícula que l'adore. També m'agrada molt Remando al viento, és una pel·lícula que m'agrada, i Morbo a mi no em va desagradar. La loba i la paloma la vaig veure molt en el cine de verano, me'n recordo en el seu moment, i Carmen Sevilla cosà, perdona el Pleasence, una cosa un poc dura.
1: Canalite, y El detective de la muerte, ¿quién era? ¿De quién era interpretado?
0: Creo que era este Gonzalo, no, ¿cómo le digo a este actor? Carmelo...
1: Ah, Carmelo Gómez.
0: Sí, que también tiene una película deportiva, tiene una película deportiva fantástica, que es día El portero.
1: Sí.
0: El portero, que hablaba de un portero de fútbol.
1: Una época muy buena y va a hacer películas muy chules.
0: Bueno, sabeu que va a guanyar el Goya de Honor, va a guanyar el Goya al millor director, va a guanyar el premio del Círculo de Belles Arts, etcètera. Wow. És un home molt reconegut i que, bueno, que ha tingut una vida llarga.
1: I que va ser director de l'Acadèmia, també, potser? No sé si
0: va plegar a ser director de l'Acadèmia.
1: Bueno,
0: de totes sí, maneres, ara l'Acadèmia està en mans de Almodóvar, que a mi m'agrada, sí, hi ha gent que el detesta, d'Almodóvar i companyia.
1: Bueno, pues lo que di abans de fer este xicotet homenatge que li han fet a Gonzalo Suárez és que no anem a parlar directament de La bola negra, però sí que la música que ens
0: pues ha portat és de La bola negra. No la coneixem, coneixem el tràiler.
1: Exacte,
0: ¿no?
1: La guitarrica, ¿no? Guitarrica de la Fuente.
0: Guitarrica de la Fuente.
1: Vam escoltar-lo un poquet.

0: Es diu Tramuntana, es diu el tema. Tinc d'ací, Tramuntana, de Guitarrica de la Fuente.
1: Jo no sabia ni que existia Guitarrica de la Fuente.
0: Jo tampoc.
1: A partir d'ara no vaig a oblidar-lo.
0: A més que s'escriu tot junt, com vaig dir la setmana passada.
1: M'agrada moltíssim. M'agrada moltíssim. És una manera genial que no ho havia fet ningú.
0: Sí. Sona bé. La veritat que relaja, no m'ho
1: dic. Sí, sona molt bé. Me someto a la música.
0: Esa noche corrí. Molt bé, Virgilio, per res.
1: Bueno.
0: Hem fet ja un poquiu ahí aixa repàs esta setmana i a pues, esperar la setmana que ve, que sí que vindrem dijous, perquè
1: sí.
0: Divendres és festiu.
1: Lo que sí que vos dic, vos una xicotiga recomanació, si ja heu vist La Bola Negra, heu vist que anar al cine és molt gratificant. Pues teniu pel·lícules molt bones per a...
0: Ja que anar al cine, a la pel·li que siga, però ja que anar al cine.
1: Exacte.
0: Molt bé, per res, pues, bueno, el pròxim programa serà per telèfon. Però bueno, ja... Que vaya muy bien. Echa chapa y pintura.
1: Muy bien,
0: Virgilio.
1: Vale, adiós.